vindrà un inspector de sanitat, fotrà una multa i xaparàs negoci. Temes igual, que jo només ho dic. Senyora, com se pot imaginar, tot això és home sua soberanament se polla. I què anava a dir? Som s'astronauta rimador, que rima i que se talla si fallen els motors. Som s'astronauta 90 i tens un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Sinapsi, lliure pensament i trobo dependència. Farmàcia, creu roja, creu verda, semàfor no t'assustis, com